0: Homer, never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: 0245 3333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525 0245 33333 2525